0: Porto gatona con us fem mareta.
1: Sí, sí. Ago pulella, guavi, sierra i taro.
2: Per què?
1: Passis campanian d'aventurer.